0: Estás escuchando Herrera en COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
2: Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
3: Soy Mar Márquez. Y para proteger mi casa, confío en Verisur.
4: Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre.
3: Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama a Verisur al 900-666-777.
5: Verisure.
6: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
0: Herrera en COPE.
1: La mañana. Herrera en COPE.
0: Baleares.
1: Estar informado.
7: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
8: La 1:10, estamos en Herrera en COPE Baleares, en esta jornada calurosa otra vez, de jueves 13 de agosto. En Palma, El verano tiene un aire especial. En cada rincón se respira el ambiente estival y el tiempo invita, sobre todo por las noches, a salir a la calle. Y es que a pesar del calor tan característico en estas fechas y este año que no cesa, no desaparecen nuestras ganas de hacer planes. Cada verano Palma se llena de eventos que dan vida a nuestra ciudad. Por eso es una ciudad dinámica. El ayuntamiento prepara programas culturales muy variados, desde música, teatro, exposiciones y, como no, un clásico como es el cinema a la fresca. Idóneo para disfrutar de una buena película, de un buen bocata, de una buena compañía o de una buena bolsa de palomitas al aire libre. Hablamos con Rafael Brunat, director general de Música y Arts Escèniques de l'Ajuntament de Palma. Bon dia, Rafael.
9: Molt bon dia, Juan Andrés.
8: Molt bon dia. Gràcies per ser nosaltres. Què tal l'eclipsi ahir?
9: Pues molt bé. Sí? La veritat és que espectacular, espectacular. Mm-hmm.
8: Ha sorprès perquè hi va haver una gran organització, una gran coordinació entre totes les forces implicades. La veritat és que enhorabona per la part que vos toca.
9: La veritat és que hi ha hagut molta gent implicada, molt d'esforç, i també jo crec que tots els ciutadans de Palma i visitants se van comportar d'una forma modèlica i va ser tot molt, molt suït i molt, molt exitós, la veritat.
8: Mm-hmm. La veritat és que sí, i que han de donar la felicitació per la part que toca a les responsabilitats de tots els que varen aportar aquest granet d'arena perquè aquesta organització fos bona, però també la gent se va comportar molt bé, molt bé, i hem de felicitar també en el públic massiu que va assistir en aquest espectacle, de lo bé que se va comportar. Però hem de parlar del cinema a la fresca, que la nostra, vareu començar amb una pel·lícula forta, bueno, forta, taquillera, com va ser Padre no hay más que uno 5, el passat dia 3 d'agost, m'imagino que va ser un exitarro, no? Perquè aquesta pel·lícula ha estat de les taquilleres d'enguany.
9: Sí, va ser, o sigui, van començar a lo gran, quasi 700 persones, i vol dir, és això, o sigui, intentar fer un mix, propostes molt, molt diferents, variades, per a públics diferents, i que combinies èxit de cinema recents amb altres coses més artístiques i cinema que val la pena recuperar.
8: Mm-hmm. Han de recordar la ubicació de Cinema de la Fresca, per si gent que se pensi que potser és en el parc de la mà, no és en el parc de la mà, és en el parc de les estacions, però amb una variació que en parlarem després, per mes de setembre. Però per la setmana que ve mos esperen pel·lícules molt bones, jo n'he vist algunes, que m'agradaria recomanar, com per exemple el 47, que és una pel·lícula espanyola molt bona, i una pel·lícula que me va sorprendre moltíssim i que se podrà veure també la setmana que ve, que és Weapons, o Weapons. Això, la setmana que ve, amb un panorama cinematogràfic també excepcional.
9: Sí, pues, tant aquestes dues obres, o sigui, són superinteressants, i sobretot entre Weapons, que és un èxit de cinema fantàstic, ja t'ho deia, dins d'aquesta veritat, pues, no és que sigui de por, però si tens qualcun en surt, però és molt interessant.
8: No sé, comença, que no pareix que hagi de ser de por, però després és de molta por.
9: Pensa!
8: Després és de molta por. Hi ha un giro en aquesta pel·lícula que no t'ho esperes, però recomanable per passar una estona inquietant.
9: Sí, això sí.
8: Inquietant.
9: Just abans, deia, sempre combinam aquells llargmetratges amb curtmetratges, que també tenen alguna cosa a veure, i per exemple, aquest dimecres, que faran per aquesta pel·lícula, feim un horoscop, que és un curtmetratge que també té a veure dins d'aquesta dinàmica, que volen aquest misteri, aquest cinema de terror dels turcs.
8: Sempre en el cinema de la fresca hi ha sorpreses, novedats i coses excepcionals, no? Per exemple, enguany jo destacaria, al marge de les pel·lícules d'estrena que hi haurà i que la setmana que ve la gent podrà gaudir sempre a partir de les 9 del vespre, però hi ha dos clàssics, no? Dos clàssics que hauria de destacar, no? El Gabinete del doctor Caligari, una pel·lícula alemana de 1920, i després, ja dins el mes de setembre, hi haurà un classicazo que jo recomanaria, que és una pel·lícula d'aquestes que has de veure sí o sí, que és El maquinista de la General de Buster Keaton, no?
9: Jo tinc una passió per Buster Keaton, no només és per tot el que es representa d'actor, director, guionista, sinó com feien aquells efectes especials.
8: Increïble.
9: Fa 100 anys que no tenien res. I a més, és superdivertida. És una pel·lícula que és molt divertida. Val la pena només veure-la per això, que sembla que tot està inventat fa més de 100 anys.
8: Sí, és una pel·lícula que la veus ara i dius, com és possible que en els mitjans que tenien, que eren poquíssims, fessin aquests efectes? I en Buster Keaton, la veritat és que era un actor d'aquests que era un acròbata, un actor malabarista, era absolutament de tot, no? Aquesta pel·lícula es projectarà a un altre indret. Com és això? Per celebrar 100 anys de cinema.
9: Nosaltres fem com a dues localitzacions. A part de les estacions, que és on passa la gran quantitat de pel·lícules, des del 3 d'agost fins al dia 26 d'agost, i després fem el dilluns, dimarts i dimecres, fem a la plaça García Orell, també per dur la cultura a altres barriades, i també perquè fem, diguem, nosaltres aquí a la regidoria li deim soft cinema a la fresca, que són pel·lícules més íntimes, més emotives i més cinèfiles. Sí, tenim les propostes com El gegant d'Esvedrà, Un light de Bob Trevino, i després aquest el centenari de El maquinista de la General.
8: És una pel·lícula increïble per veure ara, perquè és una pel·lícula de l'any 26, i veure l'evolució del cine, bueno, l'evolució d'aquell temps, de lo que se feia en aquell temps. També, per exemple, no se projectaran al cinema de la fresca d'enguany, però hi ha pel·lícules dels hermanos Marx. Els hermanos Marx, en l'oeste, per exemple, hi ha una escena amb una locomotora que és increïble com podien fer aquelles escenes, no?
9: Sí, perquè llavors la preparació d'aquests actors era molt, molt, molt completa.
8: Sí.
9: O sigui, físicament estaven molt bé, els muntatges, o sigui, com actuaven, o sigui, eren autèntics acròbates, perquè s'atiraven, o sigui, aquests sí que s'atiraven per un poc.
8: Sí. Ara, bueno, Rafael, conformar el programa d'enguany està fàcil, difícil?
9: No ha estat gens difícil, és bastant fàcil, perquè gràcies a Déu tenim moltes propostes, inclús moltes opcions en català, o sigui, inclús propostes d'aquí, cada vegada tenim més propostes d'aquí. L'Ajuntament de Palma patrocina i dona suport en el talent i la producció balear. Tenim aquestes Les xiques de l'estació, dia 26 d'agost, que passa, o sigui, se projecta a 100 metres d'aquí on va passar gran part d'aquesta trama que compten, que és una productora d'aquí. També tenim molt de curtmetratges, per exemple, La innocència de Miqui Durant, que ho fem dimecres dia 26, i ara són d'aquestes obres a les que l'Ajuntament intenta donar suport, no només projectant, sinó també d'una forma per donar suport al talent d'aquí.
10: Efectivament, et sigui també escultura, sí, sí.
9: Sí, sí, tenim una varietat també, o sigui, hem fet Wicked, que és un gran èxit, que va funcionar moltíssim, pues, una varietat molt interessant, crec, que hem aconseguit.
10: Jo recomanaria la setmana que ve, qualsevol de les pel·lícules que se projectaran, El 47 me va encantar, i Weapons és una pel·lícula que no te deixarà indiferent. No te deixarà indiferent. Una gran pel·lícula també per passar una bona estona. Rafael Bruna, moltes gràcies. Cinema La Fresca 2026 va començar passat dia 3 d'agost i continua la setmana que ve. Se pot consultar tota la programació a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma.
9: palmacultura.es.
10: Moltes gràcies, Rafael.
9: Moltes gràcies, Andreu.
10: Bon dia.
9: Vinga,
10: adéu. Adéu, bon dia. Sigues escuchando todo lo que te interesa y todo lo que te encontramos en Mediodía Cope.
11: La 1, las 12 en Canarias.
1: Última hora en Mediodía Cope.
12: Pilar García de la Granja.
1: Estar informado.
11: Y bienvenidos al mediodía COPE del 13 de agosto, en el que muchos siguen en plena resaca, ¿eh? Resaca, sí, pero astronómica.
13: Que se den buenas condiciones para volar en parapente, que no haya nubes y que se pueda ver un eclipse, pues eso, una cosa única.
14: Pues casi nos pusimos a soplar las 60 personas que estábamos allí para ver si movíamos la nube. Y chica, no hubo manera.
15: Lo que nos llamó la atención fue el canto de las chicharras.
16: Pues sacamos el velero a navegar y fue espectacular.
17: La iluminación que había en el ambiente era como metálica, era un amarillo como metálico.
18: Pero a las 6:30 de la tarde se puso una nube.
19: Ahí las nubes.
11: Resaca que nos habéis contado en Herrera en COPE, lo que hemos esperado, y lo rápido que se ha pasado. Pero fíjate, hasta los que estábamos ya un poquito saturados, los que no salimos a mirar directamente con las gafas, hasta los más grinch del eclipse reconocemos hoy que ha sido una cosa impresionante, que eso de que sea de día de